0: radio. Els números 1 d'ahí i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Ζου. Δαβούι ή Δαΐ.
1: Imagina Radio. La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.

0: Radio.
1: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir

0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

d'avui i d'ahir. La millor música per sentir.

0: d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Les 9 i mitja.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Perill molt alt d'incendi forestal a 30 municipis del centre i oest de Catalunya durant el cap de setmana.
3: Els agents rurals van informar que ahir diumenge l'elevat risc d'incendi va comportar l'activació del Pla Alfa en nivell 3, a més de recomanar molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Este avís es va decretar a diverses poblacions del centre i oest del territori català, entre elles les que pertanyen a la comarca de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta.
2: Una quarantena d'alumnes participen en la primera hackató de les Terres de l'Ebre a Amposta.
3: La competició, centrada en la innovació social, va ser impulsada pel Fab Lab i està dirigida a nens i nenes de sisè de primària dels centres educatius de la ciutat. Els equips finalistes havien de trobar una solució perquè les persones grans es poguessin calçar sense haver-se d'ajupir. La proposta guanyadora va ser la de l'equip Robotitos de les Carmelites, amb un sistema robotitzat inspirat en un robot aspirador. La iniciativa vol fomentar la innovació, el pensament creatiu i la capacitat dels joves per aportar solucions als reptes del seu entorn.
2: I en agenda de Maris Gilabert se suma a la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar.
3: L'actuació, titulada És l'hora de la banda, tindrà lloc este dissabte 20 de juny al pati de l'Escola Joan Baptista Serra i servirà per culminar un any de celebracions dedicades a la trajectòria del centre. La commemoració es va iniciar el desembre passat amb diverses activitats culturals i formatives per posar en valor els 25 anys de feina de l'escola i la seva aportació a la vida cultural del municipi. Des de l'Ajuntament han destacat que l'efemèride coincideix amb un gran moment per al teixit musical local, marcat també pels èxits recents de la banda municipal de música d'Alcanar.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dilluns ens despertem amb un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Catalunya torna a Galícia.
3: Les seleccions catalanes absolutes femenina i masculina de futbol sala disputaran els dies 3 i 4 de juliol els seus compromisos internacionals davant Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
2: Compte enrere per al retorn a la pista. Catalunya buscarà repetir les victòries aconseguides el passat 11 de setembre de 2024.
3: Dues seleccions, dos grans partits, una mateixa passió. Catalunya.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Bé, i ara anem a parlar d'experiències, parlarem d'energia, parlarem de gaudir vivint aquestes experiències. I ho farem amb Marilén Marro, que la tenim en nosaltres. Marilén, bon dia.
2: Bon dia, Imma.
1: Anem a parlar d'AMRA, Som Energia, anem a parlar d'experiències. Explica'ns una mica què és AMRA.
2: Perfecte. Pues bueno, AMRA va sorgir després de viure un retir a Fidany. Va ser una experiència.
1: Este Fidany
2: me va canviar la vida. D'alguna manera, jo ja fa molts anys que treballo en energies, treballo en Reiki i en pèndols, en saumos. Este món sempre m'ha acompanyat. I d'alguna manera, l'anar al retir este de Fidany me va fer un clic dins meu. I això em va ajudar a voler compartir tot això que estos anys tenia dins, no?, d'alguna manera. Llavors, un dia meditant, el meu cap va començar a pensar noms, i noms, i noms, i noms. D'allí va sortir el nom d'AMRA. I, ostres, vaig pensar, AMRA per què? D'on ha sortit AMRA? I vaig estar investigant. Resulta que AMRA és un poble de la Índia, també.
1: Ah.
2: Que jo això...
1: Però no ho sabies, o sigui, va ser algo que et va vindre al cap.
2: Exacte, me va vindre al cap i va ser després que vaig començar a investigar l'origen d'este nom.
1: Molt bé. Així que és... bueno, volia dir, anava a dir casualitat, però no és casualitat. O sigui, que és com que el nom va vindre una mica a tu.
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé. Què fas a AMRA? Perquè estàs només tu. És un projecte que has iniciat tu sola. Què fas? Què oferixes? Quines experiències són estes de les que parles?
2: Molt bé, doncs bueno, AMRA, estic sola. Sí, és un projecte que he començat sola, dels quals el que faig són cercles sagrats, cercles especials per a poder tindre un espai on deixar-nos anar, on descobrir i soltar tot allò que tenim dins, perquè realment és un espai sostingut. Llavors també intento sempre aprofitar i fer tallers. Tallers sempre són energètics, perquè estem treballant les energies, però poden ser tallers com de fer veles de... veles aromàtiques de soja, fem també tallers de dibuix conscient, de dansa energètica, d'aromes, tot el que és una miqueta treballant les nostres energies. Mm. Llavors també aprofito una miqueta per a dir que si hi ha grups tancats, celebracions, cosetes així, també aprofitem per a oferir els nostres tallers i cercles sagrats.
1: O sigui, que podria vindre un grup de gent i dir, mira, volem fer, de tot el que oferixis, volem fer X.
2: Exacte. Jo m'adaptaria i també vaig jo al lloc on ells decidissin anar.
1: Molt bé, perquè tu no tens un lloc físic, per dir-ho així.
2: No.
1: Molt bé.
2: No, la meva idea és ser bastant volàtil, no?, en este sentit, poder-me moure bastant. I sí que tinc dos llocs fixes, una Deltebre i l'altra a Amposta, ¿vale? Però igualment la meva idea és voltar. Que me necessiten a Viella, me'n vaig a Viella. Que me necessiten
1: claro.
2: A Eivissa, me'n vaig a Eivissa. Al final, la finalitat és esta, que tothom que vulgui viure una experiència així, ho puguem fer.
1: Molt bé. Bé, aquestes experiències al final són un autorregal que mos podem fer i podem dir una mostra d'amor propi.
2: Exacte.
1: També.
2: Exacte, aquesta és la idea, no? De poder-nos trobar estos ratets per estimar-nos a nosaltres mateixes i permetir-nos aquest espai, perquè al final, el dia a dia sempre anem corrents.
1: Clar, és que a vegades la vida atropella, no? Podríem
2: Exacte.
1: Dir, perquè fem moltes coses. Per exemple, tu tens el projecte AMRA, però paral·lelament pues, tens la teua vida laboral, funcional, d'adulta, funcional, no?
2: I limpio casa, vaig a comprar...
1: Claro, sí. Claro. Llavors ho compagines en AMRA, que al final pues, és un regal que tu oferixes, per dir-ho així, no? I que també te fas una mica, t'autorregales, perquè és algo que sents.
2: Sí, totalment, perquè realment jo quan faig qualsevol cercle en taller, aquell moment per a mi també és un regal. Lo poder compartir, lo poder expressar-me com realment sóc i veure que la gent marxa totalment diferent i contenta, a mi això em fa sentir 100% plena. També faig cerimònia de cacau.
1: Què és això?
2: Exacte, això seria...
1: És que, no havies... Clar, és que quan parles de Reiki, quan parles de... de dibuix conscient, no sé què, sí. Pues més o menys, no? Anem deduint, si no ho coneixes, pues deduixes què és, però això no l'havia escoltat mai.
2: Sí, la cerimònia de cacau ara s'està posant molt de moda, i és una medicina ancestral de fa mils d'anys que s'utilitzava pues, a la Índia, a Colòmbia, a Cuba, a molts de llocs. Llavors, ara està arribant aquí, vale? El cacau cerimonial se fa pues, com un ritual d'esta medicina, no? Que ens ajuda a obrir molt de cor. I és molt bonic, a part està molt bo.
1: Què és això, obrir de cor?
2: Obrir-te de cor és obrir-te a poder sentir, de veritat, a sentir l'estamós, a sentir l'alegria, a sentir de veritat.
1: Tot això que anem tapant potser en alguns moments per a no patir moltes vegades.
2: Sí, perquè al final som com una ceba, no? Ens anem posant capes i el que volem en això és anar traient aquestes capes i ser realment la nostra essència.
1: Està inscripció oberta, pregunto?
2: Sí, estan les inscripcions obertes.
1: Molt bé, com se pot inscriure la gent a les activitats que fas des de AMRA? Perquè, bueno, estàs a xarxes socials, per
2: sí,
1: cert.
2: Sí, estic a xarxes socials.
1: Important recordar-ho per a qui vulgui seguir-te i així pues, estar una miqueta al dia del que vas fent. Les inscripcions com se poden fer per als tallers i per a demanar-te informació? Com pot contactar la gent amb tu?
2: Pues des de la mateixa red social, a Instagram me trobaran en AMRA 13886, i si no, des del meu número personal, que és el 646-54-0935.
1: Molt bé, este número de WhatsApp, en este cas, lo posarem a la publicació d'esta conversa.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, perquè si no, al dir-lo així de passada, no? És com que
2: l'he dit ràpidet.
1: Igual no hem tingut temps d'anotar-ho i això. Llavors, com dèiem, contacta amb tu per xarxes socials, és molt fàcil, per recapitular una mica. Si algú a nivell privat vol viure alguna de les experiències, també pot contactar amb tu i a més pues, estar una miqueta al dia de tot el que organitzes.
2: Sí.
1: Al setembre hi ha algo molt important que també estàs organitzant.
2: Al setembre estic preparant, bueno, he preparat ja el meu primer retir. Estic molt il·lusionada, molt emocionada, perquè damunt lo faré en una masia a la Garrotxa. Una masia que és preciosa, que a part les persones que porten la masia mos coneixem, ells són els que vaig anar
1: a Cap d'Any, no?
2: A Cap d'Any.
1: El dia que ho va canviar tot.
2: El dia que ho va canviar tot. I encara posant més motiu, pues, és molt important per a mi poder fer el meu primer retir en ells, no? Perquè és la màgia de tot
1: claro.
2: Això.
1: Claro. Molt bé. Des d'aquí, quin consell donaries a la gent que no està molt posada en tot el tema de meditacions, que no, i que diu, ostres, que jo no sé per on començar. Com ho podríem fer?
2: Bueno, pues simplement el fet de començar, si a tu ja te ve una cosa al cap i te dona curiositat, és perquè el teu ésser al final sap que vol un canvi. I tots els canvis fan temor, tots els canvis donen vèrtic, però precisament és això el que necessitem, no? Tindre una mica de vèrtic per a poder expandir el que és la nostra energia. Tots són temors al final.
1: Claro. Bueno, és que és veritat, no? Els canvis, tant per a bé com per a mal, pues, van costar amunt al final.
2: Claro,
1: claro, és veritat.
2: Claro.
1: Molt bé, Marilén, jo crec que ja estaria tot explicat. Qui vulgui saber més, que vagi a l'Instagram.
2: Sí, que xafardegin una mica tot el que
1: claro.
2: He fet, que miriguen els vídeos.
1: Claro, i si tenen algun dubte, pues escolta'm, un missatget
2: i
1: Marilén
2: vos ho explico tot,
1: claro.
2: I vos ho agraeixo moltíssim.
1: Molt bé, doncs Marilén, moltíssimes gràcies i mos anem parlant, escolta, ja t'anirem seguint per AMRA Boreque.
2: Encantadíssima.
1: Ja acudirem a algo.
2: I tant que sí.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
1: Y la música ahora de Teddy Swims, la canción Lose Control.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Amanida amb ventresca de tonyina, cua de rap amb crema d'espinacs i hamburguesa de vedella amb foie d'ànec al Pedro Ximénez. Són alguns plats del menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Amb postres, beguda i cafès per 48 euros. I si ho vols, celebra la Revetlla de Sant Joan amb nosaltres. Menú especial i festa amb DJ per només 60 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
5: I arribem ja de seguida a les 9 del matí. Arribem a informatiu i ho fem amb la música dels Manà. La cançó, Clavado en un bar.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Perill molt alt d'incendi forestal a 30 municipis del centre i oest de Catalunya durant el cap de setmana.
7: Els agents rurals van informar que ahir diumenge l'elevat risc d'incendi va comportar l'activació del Pla Alfa en nivell 3, a més de recomanar molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Este avís es va decretar a diverses poblacions del centre i oest del territori català, entre elles les que pertanyen a la comarca de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta.
6: Una quarantena d'alumnes participen en la primera hackató de les Terres de l'Ebre a Amposta.
7: La competició, centrada en la innovació social, va ser impulsada pel Fab Lab i estava dirigida a nens i nenes de 6è de primària dels centres educatius de la ciutat. Els equips finalistes havien de trobar una solució perquè les persones grans es poguessin calçar sense haver-se d'ajupir. La proposta guanyadora va ser la de l'equip Robotitos de les Carmelites, amb un sistema robotitzat inspirat en un robot aspirador. La iniciativa vol fomentar la innovació, el pensament creatiu i la capacitat dels joves per aportar solucions als reptes del seu entorn.
6: I en agenda de Maris Gelabert se suma a la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar.
7: L'actuació, titulada És l'hora de la banda, tindrà lloc este dissabte 20 de juny al pati de l'Escola Joan Baptista Serra i servirà per culminar un any de celebracions dedicades a la trajectòria del centre. La commemoració es va iniciar el desembre passat amb diverses activitats culturals i formatives per posar en valor els 25 anys de la feina de l'escola i la seva aportació a la vida cultural del municipi. Des de l'Ajuntament han destacat que l'efemèride coincideix amb un gran moment per al teixit musical local, marcat també pels èxits recents de la Banda Municipal de Música d'Alcanar.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Yazahar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, doncs Andrea, moltes gràcies. Que passes molt bon dia i fins demà.
7: Molt bon dia.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, aquestes notícies i més, podràs tenir-les ampliades, òbviament, a imaginaradio.cat i, si no, a més, cada hora apunta tindràs aquí el butlletí informatiu.
11: Recordes això?
12: Somriu!
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
15: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
15: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
14: O montsiadental.com.
15: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
14: O azahardental.com.
15: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
16: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Per una cançó és el títol d'aquesta cançó de Joan Dausà. És la cançó en català avui al de Bon Matí. L'escoltem ara, que són les 9 i 7 minuts del matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio, de Bon Matí.
3: Say yo!

0: so. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: I fem una ullada ara als sortejos realitzats aquest cap de setmana. Comencem amb la 6:49, que és un sorteig de dissabte.

0: porta i reintegrament el 6. Un altre sorteig de dissabte va ser el de la Primitiva i els números van ser el 18, el 20, 21, 23, 33 i 41. Complementari el 15 i reintegrament el número 9. Anem a pels sortejos d'ahir diumenge a la Bonoloto, el 10, el 19, el 31, 36, 42 i 47 van ser els números de la combinació guanyadora, amb el complementari amb el número 8 i el reintegrament amb el 8. Els números del trio, el 2, el 6 i el 2. I finalment, el sueldazo de cap de setmana de l'11 d'ahir diumenge, el número premiat va ser el 29.814 i la sèrie, la 31.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I és el tornarà d'escoltar Dani Fernández. Això es diu...

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
2: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 76942.
4: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
5: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
4: Si no sou socis, a Ebretiquet.
5: Servei de bus gratuït.
4: 27 de juny.
5: 27 de juny.
4: La nit que no et pots perdre.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
8: I amb la veu ara de Rafaela Carrà i la remescla de Bob Sinclair. Recordem aquesta cançó, Far l'amore.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Radio.

0: I bé, avui és dilluns i cal començar la setmana pues, sabent una mica quin temps tindrem per a saber a què atendre'ns esta setmana i saber també pues, més o menys com anar vestint-nos per a anar adequats a la temperatura. No tenim massa calor, no, bueno, sigui com sigui, tenim en nosaltres a Eloi Coso, que avui no està aquí a l'estudi, però sí que ens porta la previsió del temps. Així que, Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Inma, què tal? Doncs comencem aquesta setmana lectiva en què l'estabilitat serà el dominant a casa nostra és que s'imposarà una falca càlida del nord de l'Àfrica cap a casa nostra, que farà augmentar molt la calor i també la pols sahariana en augment, amb unes mínimes del tot pesades per l'època, entre 9 i 10 hores per sobre, una animalada termomèricament parlant, i màximes també de rècord, déu-n'hi-do, acabarem un juny de rècord, tant pel que fa l'aigua i pel que fa tot la calor. No es veu cap episodi de pluges, ni a mig, ni llarg, ni molt germini, fa patir molt, perquè tot això doncs, serà un polvorí pel que fa risc d'incendi, com té en aquest sentit, ja que estem en avís 2-3 del pla alfa, això vol dir nivell alt o molt alt de foc, déu-n'hi-do. I bueno, tindrem màximes desorbitades per l'època, arribant fins i tot a partir del 22-23 ja, començaments de l'estiu astronòmic, fins allà el 27, amb una gran onada de calor intensa, déu-n'hi-do, màximes al voltant de 37-38 graus i mínimes al voltant de 23 a 25 graus, déu-n'hi-do. Que tinguésseu una molt bona setmana.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.

0: Boys Don't Cry, la música dels The Cure, i de seguida arribem ja a les 9 i mitja del matí.
1: Fins a les 9 i mitja de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: I ho fem d'aquesta manera, ho fem amb Aya Nakamura. La cançó es diu Jaja, i aquesta cançó va ser un grandíssim èxit quan va sortir.
2: Hello, papi, mi, què passa?
0: Que va ser, si no ho recordo malament, l'any passat, i la veritat és que sona molt, però que molt bé. D'aquesta manera, com deia, posem el punt i final al De Bon Matí avui dilluns i marxem fins demà a les 8. Recordeu que a les 9 i mitja us quedareu amb 30 minuts de música sense interrupcions, així que val la pena no marxar, perquè sempre la millor música a Imagina Ràdio. Que passis molt bon dia. Fins demà.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Perill molt alt d'incendi forestal a 30 municipis del centre i oest de Catalunya durant el cap de setmana. Els agents rurals van informar que ahir diumenge l'elevat risc d'incendi va comportar l'activació del Pla Alfa en nivell 3, a més de recomanar molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Este avís es va decretar a diverses poblacions del centre i oest del territori català, entre elles les que pertanyen a la comarca de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. Una quarantena d'alumnes participen en la primera hackató de les Terres de l'Ebre a Amposta. La competició, centrada en la innovació social, va ser impulsada pel Fab Lab i estava dirigida a nens i nenes de 6è de primària dels centres educatius de la ciutat. Els equips finalistes havien de trobar una solució perquè les persones grans es poguessin calçar sense haver-se d'ajupir. La proposta guanyadora va ser la de l'equip Robotitos de les Carmelites, amb un sistema robotitzat inspirat en un robot aspirador. La iniciativa vol fomentar la innovació, el pensament creatiu i la capacitat dels joves per aportar solucions als reptes del seu entorn. I en agenda, Damaris Gelabert se suma a la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. L'actuació, titulada És l'hora de la banda, tindrà lloc este dissabte 20 de juny al pati de l'Escola Joan Baptista Serra i servirà per culminar un any de celebracions dedicades a la trajectòria del centre. La commemoració es va iniciar el desembre passat amb diverses activitats culturals i formatives per posar en valor els 25 anys de feina de l'escola i la seva aportació a la vida cultural del municipi. Des de l'Ajuntament han destacat que l'efemèride coincideix amb un gran moment per al teixit musical local, marcat també pels èxits recents de la Banda Municipal de Música d'Alcanar.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'oli és un aliment o un ingredient?
2: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
1: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
2: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
1: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat per...

0: i Festes de l'Espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini, 977 70 12 57. Fazzini.net.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Perill molt alt d'incendi forestal a 30 municipis del centre i oest de Catalunya durant el cap de setmana. Els agents rurals van informar que ahir diumenge l'elevat risc d'incendi va comportar l'activació del Pla Alfa en nivell 3, a més de recomanar molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Este avís es va decretar a diverses poblacions del centre i oest del territori català, entre elles les que pertanyen a la comarca de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. Una quarantena d'alumnes participen en la primera hackató de les Terres de l'Ebre a Amposta. La competició, centrada en la innovació social, va ser impulsada pel Fab Lab i estava dirigida a nens i nenes de 6è de primària dels centres educatius de la ciutat. Els equips finalistes havien de trobar una solució perquè les persones grans es poguessin calçar sense haver-se d'ajupir. La proposta guanyadora va ser la de l'equip Robotitos de les Carmelites, amb un sistema robotitzat inspirat en un robot aspirador. La iniciativa vol fomentar la innovació, el pensament creatiu i la capacitat dels joves per aportar solucions als reptes del seu entorn. I en agenda, Damaris Gelabert se suma a la celebració dels 25 anys de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. L'actuació, titulada És l'hora de la banda, tindrà lloc este dissabte 20 de juny al pati de l'Escola Joan Baptista Serra i servirà per culminar un any de celebracions dedicades a la trajectòria del centre. La commemoració es va iniciar el desembre passat amb diverses activitats culturals i formatives per posar en valor els 25 anys de feina de l'escola i la seva aportació a la vida cultural del municipi. Des de l'Ajuntament han destacat que l'efemèride coincideix amb un gran moment per al teixit musical local, marcat també pels èxits recents de la Banda Municipal de Música d'Alcanar. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 28, 33, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.

0: Zoo d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home que es va saltar un control de la Guàrdia Civil a l'Ametlla de Mar. Els fets van tenir lloc al matí del 10 de juny, quan la Guàrdia Civil realitzava un control. El conductor d'un vehicle va saltar-se el dispositiu i va continuar la marxa. Els agents van poder interceptar el cotxe fugat i van constatar que tenia una prohibició en vigor de conduir vehicles de motor. Llavors se li va practicar un test de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu en cocaïna i THC. L'home, de 39 anys i nacionalitat francesa, va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra l'administració de justícia, atemptat contra agent de l'autoritat, resistència, desobediència i danys. El detingut, juntament amb les diligències policials instruïdes, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. El sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament de la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat es va posar sobre la taula divendres passat a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte, també es va presentar una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquests restaurants arreu del territori que cuinen amb peix de llotja de cofraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries s'uneixen a Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove al disc J per Cobla. El projecte significa la fusió de dues sonoritats referencials en la música d'arrel a Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango amb la Cobla Sardanística. El disc té una tretzena de cançons, entre les quals s'hi pot trobar Jotes de Ronda, Fandango dels Adeus, Lo Carrilet de la Cava o Cançonetes de Mariners. Esta col·laboració vol retre un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardanes, arranjador de bona part dels temes recollits en este treball musical. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada. Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/Mestràlia.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Això va passar l'any passat en un lane.

0: A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Lehmann Sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.
1: Imagina Ràdio. Better

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home que es va saltar un control de la Guàrdia Civil a l'Ametlla de Mar. Els fets van tenir lloc al matí del 10 de juny, quan la Guàrdia Civil realitzava un control. El conductor d'un vehicle va saltar-se el dispositiu i va continuar la marxa. Els agents van poder interceptar el cotxe fugat i van constatar que tenia una prohibició en vigor de conduir vehicles de motor. Llavors se li va practicar un test de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu en cocaïna i THC. L'home, de 39 anys i nacionalitat francesa, va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra l'administració de justícia, atemptat contra agent de l'autoritat, resistència, desobediència i danys. El detingut, juntament amb les diligències policials instruïdes, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. El sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament de la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat es va posar sobre la taula divendres passat a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte, també es va presentar una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquests restaurants arreu del territori que cuinen amb peix de llotja de cofraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries s'uneixen a Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove al disc J per Cobla. El projecte significa la fusió de dues sonoritats referencials en la música d'arrel a Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango amb la Cobla Sardanística. El disc té una tretzena de cançons, entre les quals s'hi pot trobar Jotes de Ronda, Fandango dels Adeus, Lo Carrilet de la Cava o Cançonetes de Mariners. Esta col·laboració vol retre un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardanes, arranjador de bona part dels temes recollits en este treball musical. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
7: Imagina Ràdio.
8: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
7: Els números 1 d'ahir i d'avui.
9: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès és investit de nou rector de la Universitat Rovira i Virgili amb l'objectiu de posar les persones al centre. Pallarès encapçalarà la institució durant els propers 6 anys després de la victòria electoral que li permet revalidar el càrrec. La seva candidatura va obtenir un 72% dels suports, una xifra mai aconseguida abans a la Universitat Tarragonina. En el seu discurs de nomenament, el rector ha afirmat que l'objectiu és continuar sent una universitat que posa les persones al centre i que pretendrà impulsar la formació dual, nous models d'aprenentatge, la internacionalització i les aliances globals. Segons ha dit, està convençut que seran capaços de mobilitzar més de 150 milions d'euros per transformar la universitat. Quatre empreses forestals retiren els arbres cremats al foc de Paüls i netegen les finques sense cost per als propietaris. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner amb les administracions fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades l'estiu passat. S'han dissenyat 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitar als pagesos el cost afegit per retirar la fusta cremada. Com ha remarcat l'enginyer Jordi Galofré, sense la coordinació entre administracions i propietaris, hauria estat impossible intervenir en moltes parcel·les, ja que al mosaic agrari ebrenc hi ha una gran fragmentació de la propietat i és difícil trobar molts dels titulars de les finques. Tortosa tanca el curs 2025-2026 del Pla Educatiu d'Entorn amb una jornada de festa a la plaça de l'Ajuntament. El Pla 6-16 funciona des del 2005 com una eina per impulsar l'èxit educatiu, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. La jornada de reconeixement a la tasca de centres educatius, entitats, famílies i voluntariat ha inclòs activitats lúdiques, actuacions musicals i el lliurament de diplomes als participants dels programes d'apadrinament, vincles, voluntariat per la llengua i mentoria socioeducativa. El municipi vol consolidar aquesta iniciativa com una cita anual per visibilitzar el treball educatiu i social que es desenvolupa a la ciutat. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès és investit de nou rector de la Universitat Rovira i Virgili amb l'objectiu de posar les persones al centre. Pallarès encapçalarà la institució durant els propers 6 anys després de la victòria electoral que li permet revalidar el càrrec. La seva candidatura va obtenir un 72% dels suports, una xifra mai aconseguida abans a la Universitat Tarragonina. En el seu discurs de nomenament, el rector ha afirmat que l'objectiu és continuar sent una universitat que posa les persones al centre i que pretendrà impulsar la formació dual, nous models d'aprenentatge, la internacionalització i les aliances globals. Segons ha dit, està convençut que seran capaços de mobilitzar més de 150 milions d'euros per transformar la universitat. 4 empreses forestals retiren els arbres cremats al foc de Paüls i netegen les finques sense cost per als propietaris. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner amb les administracions fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades l'estiu passat. S'han dissenyat 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitar als pagesos el cost afegit per retirar la fusta cremada. Com ha remarcat l'enginyer Jordi Galofré, sense la coordinació entre administracions i propietaris, hauria estat impossible intervenir en moltes parcel·les, ja que al mosaic agrari ebrenc hi ha una gran fragmentació de la propietat i és difícil trobar molts dels titulars de les finques. Tortosa tanca el curs 2025-2026 del Pla Educatiu d'Entorn amb una jornada de festa a la plaça de l'Ajuntament. El Pla 6-16 funciona des del 2005 com una eina per impulsar l'èxit educatiu, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. La jornada de reconeixement a la tasca de centres educatius, entitats, famílies i voluntariat ha inclòs activitats lúdiques, actuacions musicals i el lliurament de diplomes als participants dels programes d'apadrinament, vincles, voluntariat per la llengua i mentoria socioeducativa. El municipi vol consolidar aquesta iniciativa com una cita anual per visibilitzar el treball educatiu i social que es desenvolupa a la ciutat. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè o poc ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Quicos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestralia.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moderogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moderogar, 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries, Tortosa, i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries, Tortosa, com tota la vida des de 1870.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Detingut un home que es va saltar un control de la Guàrdia Civil a l'Ametlla de Mar. Els fets van tenir lloc el matí del 10 de juny, quan la Guàrdia Civil realitzava un control. El conductor d'un vehicle va saltar-se el dispositiu i va continuar la marxa. Els agents van poder interceptar el cotxe fugat i van constatar que tenia una prohibició en vigor de conduir vehicles de motor. Llavors se li va practicar un test de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu en cocaïna i THC. L'home, de 39 anys i nacionalitat francesa, va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra l'administració de justícia, atemptat contra agent de l'autoritat, resistència, desobediència i danys. El detingut, juntament amb les diligències policials instruïdes, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. El sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament de la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat es va posar sobre la taula divendres passat a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte, també es va presentar una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquests restaurants arreu del territori que cuinen amb peix de llotja de cofraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. Quico El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries s'uneixen a Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove al disc J per Cobla. El projecte significa la fusió de dues sonoritats referencials en la música d'arrel a Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango amb la Cobla Sardanística. El disc té una tretzena de cançons, entre les quals s'hi pot trobar Jotes de Ronda, Fandango dels Adeus, Lo Carrilet de la Cava o Cançonetes de Mariners. Esta col·laboració vol retre un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardanes, arranjador de bona part dels temes recollits en este treball musical. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
6: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Detingut un home que es va saltar un control de la Guàrdia Civil a l'Ametlla de Mar. Els fets van tenir lloc al matí del 10 de juny, quan la Guàrdia Civil realitzava un control. El conductor d'un vehicle va saltar-se el dispositiu i va continuar la marxa. Els agents van poder interceptar el cotxe fugat i van constatar que tenia una prohibició en vigor de conduir vehicles de motor. Llavors se li va practicar un test de detecció d'alcohol i drogues i va donar positiu en cocaïna i THC. L'home, de 39 anys i nacionalitat francesa, va ser detingut com a presumpte autor de delictes contra l'administració de justícia, atemptat contra agent de l'autoritat, resistència, desobediència i danys. El detingut, juntament amb les diligències policials instruïdes, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. El sector pesquer considera inacceptable la reducció d'un 66% dels fons de desenvolupament de la Comissió Europea. Segons la directora general de Política Marina i Pesca Sostenible, Itziar Segarra, la proposta europea pot acabar diluint la singularitat de la pesca amb altres prioritats sectorials. Tot plegat es va posar sobre la taula divendres passat a l'Ametlla de Mar durant la segona jornada d'Economia Blava de les Terres de l'Ebre. Durant l'acte, també es va presentar una marca unitària a tot Catalunya per distingir aquells restaurants arreu del territori que cuinen amb peix de llotja de cofraries de la costa catalana. De moment se n'han acreditat 14 que tenen una compra anual de 12.000 euros en peix fresc. Kiko El Celio, El Noi i El Mut de Ferreries s'uneixen a Marcel Casellas i la Cobla Reus Jove al disc J per Cobla. El projecte significa la fusió de dues sonoritats referencials en la música d'arrel a Catalunya, la rondalla de Jota i Fandango amb la Cobla Sardanística. El disc té una tretzena de cançons, entre les quals s'hi pot trobar Jotes de Ronda, Fandango dels Adeus, Lo Carrilet de la Cava o Cançonetes de Mariners. Esta col·laboració vol retre un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret i compositor de sardanes, arranjador de bona part dels temes recollits en este treball musical. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel entre serè i poc ennuvolat i que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures es mantenen similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 28 graus a la Sénia, 33 a Arnes, 34 a Rasquera i 35 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Del 26 al 28 de juny, la tradició i la música tornen a vibrar amb més força que mai a Campredó, amb Mestràlia, Fira de Lutiers, 18 anys fent bategar la cultura popular. Quim Mandado, Germà Negre, Els Ticos, Pepet i Marieta i Miquel del Roig, entre altres. A més, enguany celebrem el centenari del Carrilet. Mestràlia 2026, música, artesania i identitat, tot en un sol festival. El Festival. Més info a campredó.cat/mestràlia.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès és investit de nou rector de la Universitat Rovira i Virgili amb l'objectiu de posar les persones al centre. Pallarès encapçalarà la institució durant els propers 6 anys després de la victòria electoral que li permet revalidar el càrrec. La seva candidatura va obtenir un 72% dels suports, una xifra mai aconseguida abans a la Universitat Tarragonina. En el seu discurs de nomenament, el rector ha afirmat que l'objectiu és continuar sent una universitat que posa les persones al centre i que pretendrà impulsar la formació dual, nous models d'aprenentatge, la internacionalització i les aliances globals. Segons ha dit, està convençut que seran capaços de mobilitzar més de 150 milions d'euros per transformar la universitat. Quatre empreses forestals retiren els arbres cremats al foc de Paüls i netegen les finques sense cost per als propietaris. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner amb les administracions fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades l'estiu passat. S'han dissenyat 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitar als pagesos el cost afegit per retirar la fusta cremada. Com ha remarcat l'enginyer Jordi Galofré, sense la coordinació entre administracions i propietaris, hauria estat impossible intervenir en moltes parcel·les, ja que al mosaic agrari ebrenc hi ha una gran fragmentació de la propietat i és difícil trobar molts dels titulars de les finques. Tortosa tanca el curs 2025-2026 del Pla Educatiu d'Entorn amb una jornada de festa a la plaça de l'Ajuntament. El Pla 6-16 funciona des del 2005 com una eina per impulsar l'èxit educatiu, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. La jornada de reconeixement a la tasca de centres educatius, entitats, famílies i voluntariat ha inclòs activitats lúdiques, actuacions musicals i el lliurament de diplomes als participants dels programes d'apadrinament, vincles, voluntariat per la llengua i mentoria socioeducativa. El municipi vol consolidar aquesta iniciativa com una cita anual per visibilitzar el treball educatiu i social que es desenvolupa a la ciutat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel entre serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un ambient assolellat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung QLED de 55 pulsades, 369 euros. Combi d'1,88 m, 359 euros. Rentavaixelles Beko, 259 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 399 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
6: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
5: Si no sou socis, a Ebretique.
6: Servei de bus gratuït.
5: 27 de juny.
6: 27 de juny.
5: La nit que no et pots perdre.
0: Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
8: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino aturdit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

estar seguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De vins, caves, vermuts i licors en trobes a molts llocs, però alem en sensacions. A més, t'escoltem i et recomanem el que s'adapti a la teva celebració i a la teva butxaca per a que trobis el vi perfecte, el vermut ideal, el cava excel·lent o el licor atrevit. Apropa't al carrer Castelló 14 de Ferreries Tortosa i descobreix tot un món de sensacions. Alem en sensacions, a Ferreries Tortosa, com tota la vida des de 1870.
2: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
4: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
2: Són les 7.
3: Les notícies amb Roger Franquet.
4: Bona tarda. Josep Pallarès és investit de nou rector de la Universitat Rovira i Virgili amb l'objectiu de posar les persones al centre. Pallarès encapçalarà la institució durant els propers 6 anys després de la victòria electoral que li permet revalidar el càrrec. La seva candidatura va obtenir un 72% dels suports, una xifra mai aconseguida abans a la Universitat Tarragonina. En el seu discurs de nomenament, el rector ha afirmat que l'objectiu és continuar sent una universitat que posa les persones al centre i que pretendrà impulsar la formació dual, nous models d'aprenentatge, la internacionalització i les aliances globals. Segons ha dit, està convençut que seran capaços de mobilitzar més de 150 milions d'euros per transformar la universitat. 4 empreses forestals retiren els arbres cremats al foc de Paüls i netegen les finques sense cost per als propietaris. Per primera vegada s'ha desplegat un model pioner amb les administracions fent d'intermediàries per ordenar l'extracció i dinamitzar la gestió de les finques afectades l'estiu passat. S'han dissenyat 12 lots per fer rendible l'actuació a les empreses fusteres i evitar als pagesos el cost afegit per retirar la fusta cremada. Com ha remarcat l'enginyer Jordi Galofré, sense la coordinació entre administracions i propietaris, hauria estat impossible intervenir en moltes parcel·les, ja que al mosaic agrari ebrenc hi ha una gran fragmentació de la propietat i és difícil trobar molts dels titulars de les finques. Tortosa tanca el curs 2025-2026 del Pla Educatiu d'Entorn amb una jornada de festa a la plaça de l'Ajuntament. El Pla 6-16 funciona des del 2005 com una eina per impulsar l'èxit educatiu, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. La jornada de reconeixement a la tasca de centres educatius, entitats, famílies i voluntariat ha inclòs activitats lúdiques, actuacions musicals i el lliurament de diplomes als participants dels programes d'apadrinament, vincles, voluntariat per la llengua i mentoria socioeducativa. El municipi vol consolidar aquesta iniciativa com una cita anual per visibilitzar el treball educatiu i social que es desenvolupa a la ciutat. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel entre serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un ambient assolellat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
2: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima, l'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Ebre Canvis ja ha començat la campanya d'aire condicionat.
2: Fa calor, fa calor.
1: A Ebre Canvis tenim tot allò que fa falta per la reparació i manteniment de sistemes de climatització i refrigeració de turismes, furgonetes, tractors, camions. A Ebre Canvis disposem d'un ampli estoc de compressors de les millors marques, filtres d'habitacle de carboni, antialèrgics i venda i reparació d'estacions de càrrega per tot tipus de gas. A Ebre Canvis us oferim servei de neteja i reparació de radiadors. Ebre Canvis, carrer Suïssa número 1 d'Amposta. Telèfon 977-7074-94. Tot l'equip d'Ebre Canvis us desitja un fresquet estiu.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Vols canviar el teu futur? Centre de Formació d'Adults Tortosa. Al CFA Tortosa t'ajudem a aprendre català, castellà i anglès, a llegir i escriure amb la formació instrumental, a dominar la informàtica amb Competic o a aconseguir el graduat d'educació secundària per adults. I si vols anar més lluny, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, grau superior o universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a les jornades de portes obertes el 19 de juny a l'edifici Betània, Tortosa. Centre de Formació d'Adults Tortosa. Impulsa el teu futur.
4: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a AutoEsteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. AutoEsteller, estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Jaume Sabater agafa el relleu de Núria Mulet a l'alcaldia de Bot en un govern de continuïtat. Este dissabte s'ha celebrat el ple d'investidura en compliment del pacte de govern entre Som Bot, Movem, Terres de l'Ebre i Junts. Núria Mulet deixa el càrrec després de 3 anys, però continuarà el govern municipal i el nou alcalde ha defensat la continuïtat del projecte iniciat aquesta legislatura i una manera de fer política basada en el consens i les necessitats del municipi. Entre els reptes pendents hi ha la construcció del nou consultori mèdic, la creació d'habitatge públic, l'impuls de les energies renovables i la preservació de l'espai natural de les Olles. El mercat municipal d'Amposta es va convertir en aparador del musclo del Delta en plena temporada. La jornada de promoció, impulsada pel Galp, Mar de l'Ebre i Frepo Model, ha buscat acostar el producte als consumidors i arriba en una campanya complicada per al sector, marcada pels danys de les ventades de la badia del Fangà i per l'augment de la temperatura de l'aigua, que ha reduït la previsió de producció fins als 3 milions de quilos. Els productors aposten per reforçar el valor del producte de proximitat, sostenible i de qualitat, destacant-ne la frescor i l'arrelament al territori. L'acte ha comptat amb show cooking i activitats divulgatives per donar a conèixer el musclo del Delta i reforçar el vincle entre el sector i la ciutadania. La 25a piraguada de la plataforma en defensa de l'Ebre reivindicarà el salt generacional en la defensa del riu Ebre este diumenge 21 de juny. Aquesta evolució de generacions, com han destacat des de la plataforma, es fa evident en aspectes com els canvis de format en la venda d'entrades i de promoció de l'acte o en l'increment de la xarxa de col·laboradors. Justament, entre les novetats d'enguany, destaca la participació en la piraguada del Festival Riu Viu d'Aldover i dels alumnes de l'Escola Sant Llàtzer de Tortosa, que s'han encarregat de la pancarta reivindicativa i de crear una campanya publicitària per fer-ne difusió. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel entre serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un ambient assolellat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Jaume Sabaté agafa el relleu de Núria Mulet a l'alcaldia de Bot en un govern de continuïtat. Este dissabte s'ha celebrat el ple d'investidura en compliment del pacte de govern entre Som Bot, Movem, Terres de l'Ebre i Junts. Núria Mulet deixa el càrrec després de 3 anys, però continuarà el govern municipal i el nou alcalde ha defensat la continuïtat del projecte iniciat aquesta legislatura i una manera de fer política basada en el consens i les necessitats del municipi. Entre els reptes pendents hi ha la construcció del nou consultori mèdic, la creació d'habitatge públic, l'impuls de les energies renovables i la preservació de l'espai natural de les Olles. El mercat municipal d'Amposta es va convertir en aparador del musclo del Delta en plena temporada. La jornada de promoció, impulsada pel Galp Mar de l'Ebre i Frepo Model, ha buscat acostar el producte als consumidors i arriba en una campanya complicada per al sector, marcada pels danys de les ventades de la badia del Fangar i per l'augment de la temperatura de l'aigua, que ha reduït la previsió de producció fins als 3 milions de quilos. Els productors aposten per reforçar el valor del producte de proximitat, sostenible i de qualitat, destacant-ne la frescor i l'arrelament al territori. L'acte ha comptat amb show cooking i activitats divulgatives per donar a conèixer el musclo del Delta i reforçar el vincle entre el sector i la ciutadania. La 25a piraguada de la Plataforma en Defensa de l'Ebre reivindicarà el salt generacional en la defensa del riu Ebre este diumenge 21 de juny. Aquesta evolució de generacions, com han destacat des de la plataforma, es fa evident en aspectes com els canvis de format en la venda d'entrades i de promoció de l'acte o en l'increment de la xarxa de col·laboradors. Justament, entre les novetats d'enguany, destaca la participació en la piraguada del Festival Riu Viu d'Aldover i dels alumnes de l'Escola Sant Llàtzer de Tortosa, que s'han encarregat de la pancarta reivindicativa i de crear una campanya publicitària per fer-ne difusió. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel entre serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts tindrem un ambient assolellat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Jaume Sabater agafa el relleu de Núria Mulet a l'alcaldia de Bot en un govern de continuïtat. Este dissabte s'ha celebrat el ple d'investidura en compliment del pacte de govern entre Som Bot, Movem, Terres de l'Ebre i Junts. Núria Mulet deixa el càrrec després de 3 anys, però continuarà el govern municipal i el nou alcalde ha defensat la continuïtat del projecte iniciat aquesta legislatura i una manera de fer política basada en el consens i les necessitats del municipi. Entre els reptes pendents hi ha la construcció del nou consultori mèdic, la creació d'habitatge públic, l'impuls de les energies renovables i la preservació de l'espai natural de les Olles. El mercat municipal d'Amposta es va convertir en aparador del musclo del Delta en plena temporada. La jornada de promoció, impulsada pel Galp, Mar de l'Ebre i Frepo Model, ha buscat acostar el producte als consumidors i arriba en una campanya complicada per al sector, marcada pels danys de les ventades de la badia del Fangar i per l'augment de la temperatura de l'aigua, que ha reduït la previsió de producció fins als 3 milions de quilos. Els productors aposten per reforçar el valor del producte de proximitat, sostenible i de qualitat, destacant-ne la frescor i l'arrelament al territori. L'acte ha comptat amb show cooking i activitats divulgatives per donar a conèixer el musclo del Delta i reforçar el vincle entre el sector i la ciutadania. La 25a piraguada de la plataforma en defensa de l'Ebre reivindicarà el salt generacional en la defensa del riu Ebre este diumenge 21 de juny. Aquesta evolució de generacions, com han destacat des de la plataforma, es fa evident en aspectes com els canvis de format en la venda d'entrades i de promoció de l'acte o en l'increment de la xarxa de col·laboradors. Justament, entre les novetats d'enguany, destaca la participació en la piraguada del Festival Riu Viu d'Aldover i dels alumnes de l'Escola Sant Llàtzer de Tortosa, que s'han encarregat de la pancarta reivindicativa i de crear una campanya publicitària per fer-ne difusió. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel entre serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dimarts, tindrem un ambient assolellat durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, la mínima serà semblant i la màxima lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Zoo, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: d'ahí i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.